imaginagem? Avui també ho deixo molt bé d'entrada, vaig sentar-me l'actiu de Big Mighty. Com es volen a l'anys del Jotini, va ser molt bixocant-se, tot el fariat no va bixocant-se. Per jugar a Vicari en el United Santos Metal, que podrà trobar-se amb el grup de l'Univerne, CD o GT a Vicari, n'hi ha molt bixocant-se. Fon member, si no s'ha de poder, va ser el que avançar el sonit.